Attractiu, attractiva. Attractiu, attractiva. Attractiu, attractiva. Uvei. Attractiu, attractiva.